0: Te veo en la graciosa. En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: Tots els èxits. Els 40. Oh!

que viuré la teva llibertat sabent que així ha de ser. Que et faré costat mentre et faci falta i fins i tot potser una mica més.

0: possible concert que recordaràs. Maria Jaume. I Mamaduixa. Aconsegueix les teves invitacions omplint el formulari als 40.cat amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. Els 40.cat. Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó?
1: Nada.

0: Una cançó que està fluint i de quina manera aquí als 40 amb Shakira, amb Bele, Algo Tu, la primera que et poso en aquesta tarda de dissabte, des de la primera i número 1, sóc el Sergi Sánchez i ara prepara't per escoltar una de les noves, candidat a entrar a la llista, La La Love You.
1: Descobreix la música.
2: Descobreix la música.
1: Als 40.
0: I és que després del Fin del Mundo, per exemple, tenen moltes més cançons. Aquesta és completament nova i es diu La Mitat de la Mitat. Són La La

va ser la primera amb la que ens va sorprendre Summer, el seu Back to Friends. Cançó que després de moltes i moltes setmanes resisteix a la llista dels 40. Aquesta és que el número 21 i on vol entrar en algun moment, perquè de moment és candidat a entrar a la llista, és la Lola Tuduri, i aquesta és completament nova. Es diu Pistoletazo de Salida. El so més nou. Els 40.

Barreja de talents de diferents punts del planeta. La Roser i el Bruno Mars junts en aquesta història que coneixes prou bé, que es diu Apache. I en qüestió de minuts, aquí als 40, et posaré també una altra col·laboració d'aquelles espectaculars, en aquest cas, que ens ha arribat de fa poques setmanes, el Juan Magán refent el seu clàssic amb Lomar Montes.

bien. Ayer la vi, la versió 2026 del Bailando por ahí, del Juan Magán al costat del Omar Montes. Andrés, et poso per aquí l'Aitana, també el de Paul, el Nil Moliner o la Madonna al costat de la Sabrina Carpenter. Els 40. Sergi Sánchez.

No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta.

0: Aquesta setmana vam tenir un fanevent aquí als 40 amb 7 dels participants d'Eufòria. I com et pots imaginar, també es va tocar el moment superestrella del passat diumenge al Palau Sant Jordi. La que va cantar la Clara, sí. Ara escoltaràs per això l'original de l'Aitana per obrir nova la plegat, sóc el Sergi Sánchez. Moment també de posar-te el més nou del De Paul, una que es diu En unos años.
1: Escolta ja, les cançons noves. Als 40.

festiu que estem més acostumats aquí a casa nostra. Eren el Daddy Yankee i el Bizarrap junts en la sessió 066, abans també des del País Valencià, els nostres estimats amics de la Fúmiga i amb molts més amics seus, una desena de col·laboradors de la gent de la Mediterrània. I en res et posaré per aquí el Nil Moliner o el Bruno Mars. Abans, un dels grans èxits de la Carly Rae Jepsen. Els 40. Sergi Sánchez.

0: M'atreviria a dir fins i tot que potser seria la reina del pop actual, la Taylor Swift, i quina sort poder gaudir de les seves cançons a temps real, com aquesta, la que es diu Opelite. I parlant de reines del pop, clar, la que ho ha estat des de fa un munt de dècades és la que arriba ara al costat de Sabrina Carpenter, la Madonna.
1: Descobreix la música.

Ho ha demostrat moltes vegades. No necessita ningú que li compri flors, que ho pot fer ella soleta, perquè és una de les grans divas de la música del pop internacional. Miley Cyrus, aquí la tenies amb els seus Flowers. En res per aquí, Joe, Sebastián Yatra, però abans... Mira, et posaré la Kiara Oliver, que demà ens acompanya als 40 Pop Cornellà.

Tu mare va explicant durant tot el dia d'avui, des del 40 a l'1 amb el Toni Aguilar i també durant l'estona que portem junts aquí als 40. A mi, sóc el Sergi Sánchez. És que demà, als 40 Pop,

0: Suport de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat.
1: Barcelona, 93.9.
2: ¡Qué pasada! ¿Dónde lo has hecho?
3: Muy fácil, con Fácil Móvil. Vinieron a casa y tomaron medidas. Son expertos en aprovechar espacios, habitaciones, salones, estudios. Tienen soluciones para todo. Busca tu tienda más cercana en facilmóvil.es. Fácil Móvil, la solución.
4: ¡Hey! The Champions Burger, el evento más viral de hamburguesas Smash, llega a Cornellà de Llobregat con su nueva edición. Ven, prueba, vota en RCD Stadium del 4 al 14 de junio. Entrada libre. Más info en thechampionsburger.es. Disfruta de las mejores Burger Smash.
1: Els 40 Pop Cornellà. Un any més, Toni Aguilar presenta una de les cites imprescindibles de les festes del Corpus de Cornellà. Diumenge 7 de juny, a 6:45 de la tarda, a la plaça de Catalunya, amb les actuacions de... Mayo, Daniela Blasco, Lucía de la Puerta, Max Navarro, Kiara, Enol, Banda Neón, Nayara, Miki Núñez, Ruslana i Álvaro de Luna. Accés lliure i gratuït. Diumenge 7 de juny torna als 40 Pop Cornellà amb el suport de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat. Vols conèixer millor els artistes de referència?
5: Punt 40.
1: Hola, sóc el Sergi Sánchez i t'espero cada diumenge amb novetats. Amb els protagonistes de la música en català.
5: Cada diumenge, de 6 a 7 de la tarda, Can 40 amb Sergi Sánchez.
1: Ens escoltem a Can 40.
6: Sí.

0: graciosa, la vida és més sabrosa.
1: L'actual número de la llista dels 40 repetint una setmana més per Quevedo i per Elvis Crespo i La Graciosa. Obrint així nou hora plegat, sóc el Sergi Sánchez. Moment per descobrir com sona el remix que han fet Temin Pala i Geni del Dràcula.
2: El som més nou. 40.

Et posem els èxits que t'agraden, com aquesta de Rosalia, la Perla, que estaries escoltant una i una altra vegada sense parar. Estic segur, des del seu àlbum Lux. En res, el que farem és recuperar un dels grans temes del Justin Bieber, el seu Love Yourself. Abans també Pablo Alborán o Manuel Turizo, entre d'altres. Queda't aquí al meu costat. Els 40. Sergi Sánchez.

0: Aquesta és una de les cançons del moment, està claríssim, la Romeo Santos i Prince Royce, la que es diu Dardos, però la que arriba ara, atenció, perquè pot ser una de les cançons més importants d'aquest estiu 2026, també. La tornada de Lola Índigo amb Lucho RK és el batxatón de la L.
1: Escolta ja, les cançons noves. Els 40.

És una altra de les grans col·laboracions del Bruno Mars, en aquest cas amb la Lady Gaga, per ser fantàstic. Die with a smile. I en un moment et posaré aquí a BL i Obi on the drums, també a Juan Magán i Omar Montes, però abans ens quedem al costat de Somber i Homebreaker.

Els 40, tots els èxits. 93.9. Els teus artistes preferits sonen als 40. Els 40.

0: els èxits. Connecta amb els 40.
1: Oye, la vida te hace mucho tiempo y...
2: Con su amiga en una calle de Madrid.
1: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: I des d'aquí s'intentarà que aquest dia també el recordis, que sigui un dels teus dies més feliços. És dissabte, que estem de cap de setmana, i s'ha de notar això. Aquesta nit t'esperem als 40 Urban Party XXL a Cornellà, i demà un altre festival també des de Cornellà, els 40 Pop Cornellà, amb un munt d'artistes a partir de les 7 de la tarda. Els 40... Sergi Sánchez. Els 40 al Clotilde Fest. Dijous 18 de juny a les 8 de la tarda, els 40 et portem al cor de Barcelona, als jardins del Palau Robert, un doble concert que recordaràs. Maria Jaume. I Mamaduixa. Aconsegueix les teves invitacions omplint el formulari als 40.cat amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. Barcelona, 93.9.
1: Per cert, que abans de marxar, deixem que recordi que aquest cap de setmana estem celebrant les festes del Corpus de Cornellà de Llobregat amb un

0: del Toni Aguilar. Del 4 al 7 de juny, Festa Major del Corpus de Cornellà de Llobregat. Més informació a les xarxes.
1: En Capfun te esperan toboganes increíbles, piscinas y animaciones para niños y adultos. Estamos en España, Cataluña y Madrid, y también en Francia, Las Landas o París. Reserva ya tu aventura familiar, disfruta sin límites y crea recuerdos inolvidables. Entra en capfun.es, repito, capfun.es, y organiza hoy tu próxima escapada.
2: ¡Hey! The Champions Burger, el evento más viral de hamburguesas Smash, llega a Cornellà de Llobregat con su nueva edición. Ven, prueba, vota en RCD Stadium del 4 al 14 de junio. Entrada libre. Más info en thechampionsburger.es. Disfruta de las mejores Burger Smash.
0: Deixes la teva ciutat per uns dies? No et preocupis. Emporta't amb tu tots els èxits. Les nostres ràdios online, les notícies dels teus artistes preferits i el millor dels programes que més t'agraden a la teva tablet o smartphone amb l'aplicació dels 40. Descarrega-te-la ja i tingues connexió total amb tot el que t'agrada a qualsevol part del planeta. Els 40. Tots els èxits. Barcelona 93.9.

0: és l'Aitana des del Quart Azul, amb això que ja coneixes de sobres, s'anomena Superestrella. Així és com arrenquem aquesta tarda dissabte a través de l'antena dels 40, després del Sergi Sánchez. Et dono la benvinguda. Què tal, com estàs? Aquí el Víctor de la Torre, t'acompanyo fins al punt de les 9 en aquest dissabte a la tarda. I atenció amb això que arriba ara. És el més nou dels creadors de El Fin del Mundo, Lala Love You.
1: Descobreix la música.
2: Descobreix la música.
1: Els 40.
0: Des de Parla, Madrid, arriba la formació de Roberto Amor, David Merino, Lídia Carri i Òscar Hoyos. Els Lala Love You, amb això que s'anomena La Mitad.

0: És l'Álvaro de Luna, això s'anomena Dime Dónde Estás, un dels artistes que tindrem aquest diumenge als 40 Pop Cornellà, a la plaça de Catalunya de la localitat del Baix Llobregat, i que, a més, actuarà per tots nosaltres, eh? I gratis, a partir de 6:45 de la tarda, així que no t'ho pots perdre. Escolta'm, ara per aquí arriben més de les que t'agraden, les tenim totes.
1: Els 40. Víctor de la Torre.

0: que vindran.
1: Diumenge, sense drames, la nova cançó dels Catarres passant per aquí, i ara atenció perquè arriba la Lola Tuduri, un dels nous talents que aterren a la teva ràdio. Això no t'ho pots perdre perquè és nou i està funcionant molt i molt bé. De fet, així és com s'estrena als 40, amb això anomenat Pistoletazo de Salida.
0: El so més nou, els 40.

Són les estrelles de la música pop argentina. Aquí estaven totes juntes en una cançó que els va funcionar molt i molt bé. La Emilia i la Tini. I atenció, perquè parlant d'estrelles, parlem d'unes que han conquerit la petita pantalla, concretament gràcies a la sèrie Stranger Things.

0: és el Joe Carey, l'actor que interpreta Steve Harrington a la sèrie Stranger Things, ara la música amb End of the Beginning, sota el sobrenom de The Joe. I així és com sonem de seguida, a partir de les 7 de la tarda, aquí als 40, en aquest dissabte, Madonna i Sabrina Carpenter. De més a prop arriba The Pony i la seva nova cançó. I una mica més lluny, la cançó més important de la setmana. No entres i no res, la col·labo de Quevedo i Elvis Crespo. Quedat aquí.
1: Tots els èxits. Els 40.

0: Barcelona, 93.9.
1: El pròxim 7 de juny arriba els 40 Pop Cornellà, presentat pel Toni Aguilar, a partir de 6:45 de la tarda a la plaça de Catalunya de Cornellà, amb Álvaro de Luna, Ruslana, Nayara, Kiara Oliver, Miqui Núñez, Max Navarro, Banda Neón, Daniela Blasco, Enol, Mayo, amb el suport de l'Ajuntament de Cornellà.
2: ¿Necesitas comprar un coche? Ven a Mundiauto. Disponemos de más de 600 vehículos a precios excepcionales. Mundiauto, tu centro comercial del automóvil en el Prat de Llobregat. Mundiauto.com. Mundiauto.
0: Els 40 al Clotilde Fest. Dijous 18 de juny a les 8 de la tarda, els 40 et portem al cor de Barcelona, als jardins del Palau Robert, un doble concert que recordaràs. Maria Jaume. I Mamaduixa. Aconsegueix les teves invitacions omplint el formulari als40.cat amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de

0: graciosa, la vida es más sabrosa.
1: ¡Ay, la graciosa! Aquesta és la cançó més important d'aquesta setmana. Ha anat directe al número 1, va fer la setmana passada, i aquesta continua al capdamunt de la nostra llista. Segona setmana consecutiva, number 1, per aquesta col·laboració del canari Quevedo amb Elvis Crespo. Un homenatge, precisament, a aquesta petita illa de l'arxipèlag canari. La graciosa, número 1 dels 40.
2: Els 40. Els 40. Víctor de la Torre.
1: Bona tarda.

0: la nova versió que han fet aquest 2026 del clàssic Camins de Sopa de Cabra amb la Sui Mon DJ. Això s'anomena Camins, Somnis i Promeses. I parlant de promeses, la cançó de Madonna i Sabrina Carpenter. Això es diu Bring Your Love.
1: El som més nou. 90.

0: Som és nou. Els 40.
1: Aquí està Valdardos de Romeo Santos i Prince Royce. I atenció, perquè des de casa arriba una nova proposta de The Paul. Aquesta és inèdita i l'has descobert aquí, en unos años.

0: Sí, està guapo.
1: Claríssim, eh? I si no, doncs aplica't el missatge. No es diu pistatxo, es diu fastuc. És el que va repetint una i una altra vegada Marcos en aquesta història. Que s'anomena precisament així. S'anomena fastuc, però ves per on ho escriu amb K. Va, ara per aquí, Juan Magán, Omar Montes i Ayer la vi 2026.

0: referència de David Guetta al costat de l'australiana Tonzen Ai i també del Teddy Swims. Es diu Gone, Gone, Gone. I a partir de les 8 arriba això. Des d'Austràlia també, Tame Impala amb la Jenny de les Blackpink. Atenció a això, és la nova cançó de la Lola Índigo. Es diu El Bachatón de la L. De seguida l'escoltem de principi a fi. Ah, i també... arriba la Shakira amb Dai Dai, la cançó del Mundial d'aquest 2026. Ara ens quedem amb el Miki i un altre cop.
1: Tots els èxits.

0: L'Aitana obrint aquesta nova hora, inaugurant amb aquest superestrella a les 8 del vespre a través dels 40 i de totes les emissores que tenim repartides arreu del territori. De seguida per aquí la Shakira amb Barnabó i el seu Dai Dai, Dua Lipa, Rosalía, Jason Derulo o Lola Índigo, entre d'altres. Si és que tinc el millor per ficar-te guapo i guapa en aquest vespre de dissabte.
1: Els 40. Víctor de la Torre.

suposo que no feia falta presentar la Shakira amb Barnapoy, el Dai Dai, l'himne oficial, la cançó oficial del Mundial de Futbol d'aquest 2026. Ara per aquí anem a Austràlia, t'ho havia avançat abans. Tame Impala, la cançó del 2025, que aquest 2026 s'ha renovat amb aquesta col·laboració al costat de la geni de les Blackpink. És el Dràcula Remix.

Era la Lola Índigo des de Màlaga, amb això que s'anomena el batxatón de la N, que comparteix amb el canari Lucho RK. Una de les noves, aquí a l'antena dels 40, que l'havies de descobrir, no podia faltar, i a més a aquesta hora ha quedat niquelada, eh? La cirereta del pastís, sense cap mena de dubte. Va, de seguida, més sorpresetes. De fet, en un moment per aquí arriben els Amics de les Arts i la seva nova cançó, o també el Mama Duixa, una de les que no para d'escoltar els 40, perquè està atrapant cada vegada més gent. Està molt i molt bé. Abans, fem un petit viatge, una escapadeta així rapidíssima cap a Estats Units d'Amèrica. Arriba Summer. Això li ha portat la fama global. Back to Friends.

Aquí tenies la nova cançó dels Amics de les Arts, això que s'anomena segurament T'estimo, i serà cert, eh? I de seguida, doncs, mira, seguim endavant, anem cap pel punt de les 9 del vespre, però abans, per aquí, com deia abans, arriba Mama Duixa amb una de les últimes cançons que ha publicat, o ara, per exemple, ens quedem amb el colombià Manuel Turizo i el seu bon consell.

0: efectivament, és aquesta família que tries, els que tens al teu voltant, els teus amics. Com diu el Mamaduixa, la millor gent del planeta. Així és com anem cap al punt de les 9 del vespre. De seguida per aquí arriben més èxits als 40. És que no te'ls acabes, les 24 hores del dia. Jo hi torno dilluns a partir de les 10, aproximadament. A l'últim tram del despertador dels 40. L'han d'allà per tota Catalunya i Andorra. Fins aleshores, gaudeix al màxim del cap de setmana i sigues dolent, però només una mica.
1: Els 40. Els 40.

0: sola. Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Arriben més èxits a la teva ràdio, als 40.